0: escupís. Busco piso, Teatro Apolo de Barcelona. Y ahora en el plató de Toni Rovira y tú. ¡Un aplauso para ellos! ¡Generación de mierda!
1: Abans tu podies demanar sal als veïns, però avui aquests dies s'han trencat amb mil bocins. Perquè ara el que impera és que sembli sempre gos. Hi ha gent forastera i mengen avocado toast.
2: Que és una puta torrada amb el bocat.
1: Abans tu podies fer un menú de restaurant, menjar unes llenties, cap i pota i un bon flam. Però avui hi ha empanada, ramen, pòquer, burger, pizza. Receptes nostrades, per favor, els fas la guitza.
2: A l'esmorzatar li diuen branch.
1: La gent anava amb samarreta i no somia.